0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic?

0: Sentim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La restauració de Lloret de Mar tanca l'estiu amb una afluència de clients similar a la de l'any passat, però amb més dificultats per mantenir la rendibilitat. Així ho apunta una enquesta del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, en què més de la meitat dels establiments consultats assegura que la rendibilitat ha empitjorat respecte del 2025. El Gremi detecta també un consumidor més prudent amb la despesa. Pel que fa als mesos centrals de la temporada, més de la meitat dels restauradors considera que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i juliol se situa lleugerament per davant com el millor mes de l'estiu. Tot i això, el sector puntua la temporada amb gairebé un 7 sobre 10. I prop de 3.000 persones han participat aquest estiu en les activitats de benestar a la platja de Tossa de Mar. Les sessions aquagym, ioga i tai chi han sumat un total de 2.802 assistències. Un altre dels elements destacats és l'elevada participació femenina, que representa aproximadament el 90% del total. Segons l'Ajuntament, les xifres d'aquest agost superen les de l'any passat i mantenen la tendència a l'alça d'una programació que busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables a l'aire lliure. De l'àmbit general, destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que l'intent d'atac amb drons carregats amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig suposa una nova escalada en territori de la Unió Europea. Alemanya ha atribuït l'incident a Rússia. Von der Leyen ha assegurat que Europa ha entrat en una nova era de la seguretat després de reunir-se aquest dimecres amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per abordar l'incident. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Torna Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Hola, Gala.
6: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
5: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
6: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com. Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Calella ha obert una consulta ciutadana per definir els usos i les activitats del futur centre cívic del mercat que s'està construint a l'edifici de l'antic mercat municipal. El qüestionari, format per una vintena de preguntes, demana als veïns quina programació voldrien trobar-hi, quines activitats els interessen més o en quins horaris i amb quina freqüència farien ús de l'equipament. La consulta estarà oberta fins al 31 d'octubre. El centre cívic del mercat serà el primer equipament d'aquestes característiques de Calella i disposarà d'espais per acollir tallers, cursos, exposicions, assajos, reunions i activitats culturals, entre altres propostes. I el Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva estrena una nova imatge comuna a tots els seus centres. L'objectiu és facilitar que els infants i les famílies identifiquin els espais i els professionals de pediatria, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La nova identitat visual està inspirada en animals marins i altres elements relacionats amb el mar, acompanyats de la frase "el mar que estimo". Els dissenys s'han incorporat en forma de vinils als espais pediàtrics i també als uniformes dels professionals. La imatge s'aplicarà tota la xarxa de la corporació, des de Calella fins a Tossa de Mar, amb la voluntat d'unificar la identificació del servei al conjunt de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. De l'àmbit general, destaquem que l'atur ha crescut un 5,8% aquest agost a les comarques gironines, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. En total hi ha 27.720 persones sense feina, 1.531 més que al juliol. Tot i aquest repunt, la xifra continua sent un 1,28% inferior a la de l'agost de l'any passat. En comparació amb fa un any, però, Girona compta amb prop de 12.700 afiliats més a la Seguretat Social, un increment del 3,2%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous predomini del sol i la calor amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. Demà divendres la temperatura seguirà pujant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: La Masia Tordera.
0: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51, Vital Dent Blanes.
6: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La restauració de Lloret de Mar tanca l'estiu amb una afluència de clients similar a la de l'any passat, però amb més dificultats per mantenir la rendibilitat. Així ho apunta una enquesta del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, en què més de la meitat dels establiments consultats assegura que la rendibilitat ha empitjorat respecte del 2025. El Gremi detecta també un consumidor més prudent amb la despesa. Pel que fa als mesos centrals de la temporada, més de la meitat dels restauradors considera que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i juliol se situa lleugerament per davant com el millor mes de l'estiu. Tot i això, el sector puntua la temporada amb gairebé un 7 sobre 10. I prop de 3.000 persones han participat aquest estiu en les activitats de benestar a la platja de Tossa de Mar. Les sessions aquagym, ioga i tai chi han sumat un total de 2.802 assistències. Un altre dels elements destacats és l'elevada participació femenina, que representa aproximadament el 90% del total. Segons l'Ajuntament, les xifres d'aquest agost superen les de l'any passat i mantenen la tendència a l'alça d'una programació que busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables a l'aire lliure. De l'àmbit general, destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que l'intent d'atac amb drons carregats amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig suposa una nova escalada en territori de la Unió Europea. Alemanya ha atribuït l'incident a Rússia. Von der Leyen ha assegurat que Europa ha entrat en una nova era de la seguretat després de reunir-se aquest dimecres amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per abordar l'incident. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 3509 18.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
5: Tornem el dilluns 7 de setembre.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
4: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
3: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
4: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
3: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
4: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any, amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Calella ha obert una consulta ciutadana per definir els usos i les activitats del futur centre cívic del mercat que s'està construint a l'edifici de l'antic mercat municipal. El qüestionari, format per una vintena de preguntes, demana als veïns quina programació voldrien trobar-hi, quines activitats els interessen més o en quins horaris i amb quina freqüència farien ús de l'equipament. La consulta estarà oberta fins al 31 d'octubre. El centre cívic del mercat serà el primer equipament d'aquestes característiques de Calella i disposarà d'espais per acollir tallers, cursos, exposicions, assajos, reunions i activitats culturals, entre altres propostes. I el Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva estrena una nova imatge comuna a tots els seus centres. L'objectiu és facilitar que els infants i les famílies identifiquin els espais i els professionals de pediatria, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La nova identitat visual està inspirada en animals marins i altres elements relacionats amb el mar, acompanyats de la frase "el mar que estimo". Els dissenys s'han incorporat en forma de vinils als espais pediàtrics i també als uniformes dels professionals. La imatge s'aplicarà a tota la xarxa de la corporació, des de Calella fins a Tossa de Mar, amb la voluntat d'unificar la identificació del servei al conjunt de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. De l'àmbit general, destaquem que l'atur ha crescut un 5,8% aquest agost a les comarques gironines, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. En total hi ha 27.720 persones sense feina, 1.531 més que al juliol. Tot i aquest repunt, la xifra continua sent un 1,28% inferior a la de l'agost de l'any passat. En comparació amb fa un any, però, Girona compta amb prop de 12.700 afiliats més a la Seguretat Social, un increment del 3,2%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous predomini del sol i la calor amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. Demà divendres la temperatura seguirà pujant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
3: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Del 7 al 12 de setembre, l'Abadia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a l'Abadia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
5: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
6: L'hora de les notes.
5: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
6: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
5: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
4: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes amplia la seva unitat canina amb la incorporació d'una segona gossa després del balanç positiu del primer any de funcionament del servei. El nou binomi permetrà ampliar la cobertura de la unitat. En el seu primer any, la unitat canina ha aixecat 377 actes relacionades amb la detecció de drogues i ha contribuït a 6 detencions. Des de la policia local destaquen no només les xifres, sinó també que la presència dels gossos permet fer determinades intervencions de manera més ràpida i eficient. La unitat canina també s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per reforçar la policia de proximitat i la prevenció. Des del cos, destaquen per la seva banda que els animals contribueixen a més a generar una imatge més propera i amable de la policia en el contacte amb la ciutadania. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició del 2026 amb un nou rècord de públic, arribant per primera vegada als 7.500 assistents. Són un 7% més que l'any passat i un 57% més que fa 2 anys. El NEC ha programat 18 propostes entre concerts, monòlegs i vespreig, 4 més que l'any anterior. 14 han exhaurit les entrades i l'ocupació mitjana del festival s'ha situat en el 92%. El certamen manté també la seva capacitat per atreure públic de fora de Calella. 6 de cada 10 assistents no són de la ciutat, amb una presència destacada de públic procedent d'altres municipis del Maresme i de l'àrea de Barcelona. Pel que fa a la satisfacció, el públic ha valorat el festival amb una nota mitjana de 8,54 sobre 10, segons les 271 respostes recollides per l'organització. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha confirmat que plantejarà una nova pujada del salari mínim interprofessional de cara al 2027. El Ministeri de Treball considera que l'increment haurà de tenir en compte l'evolució de la inflació per evitar una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que el repunt dels preus preocupa especialment pel seu impacte tant en les persones que cobren el salari mínim com en els treballadors amb sous fixats per conveni. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres sol i calor amb temperatures màximes que poden assolir valors de fins a 36 graus a l'interior, mentre que la costa seran de 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Hem de canviar els mobles.
6: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
8: Tornem el dilluns 7 de setembre.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Ràdio Maria.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Els 4 i 5 de setembre, el proper cap de setmana, tenim Tast del Mar, Villatge Gastronòmic al Port de Blanes a partir de 6:45 de la tarda. També hi ha l'exposició Nudibranquis, Alquímia de Color, d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També aquest cap de setmana, el dissabte dia 5, Talent Blanenc, el festival que comença al Teatre de Blanes a partir de les 8 del vespre. A Lloret de Mar, del 4 al 6 de setembre, tenen una nova edició, celebren, millor dit, una nova edició del festival Lloret Negre. I a Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica de la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. A Tordera, 5 i 6 de setembre, aquest cap de setmana, festes del veïnat de Fibracolor. I a Santa Susanna, fins al 19 de setembre, el festival Micròmetre arriba a la seva desena edició amb una festa especial de celebració el dia 5. En total hi haurà 9 espectacles a la Masia de Can Mas de Vall. A Palafolls continuen de festa major fins al 13 de setembre. Aquest dijous hi ha el pregó de festa major i castell de focs artificials. I acabem a Vidreres, on també estan de festa major a partir de demà divendres i fins al dia 7 de setembre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La restauració de Lloret de Mar tanca l'estiu amb una afluència de clients similar a la de l'any passat, però amb més dificultats per mantenir la rendibilitat. Així ho apunta una enquesta del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, en què més de la meitat dels establiments consultats assegura que la rendibilitat ha empitjorat respecte del 2025. El gremi detecta també un consumidor més prudent amb la despesa. Pel que fa als mesos centrals de la temporada, més de la meitat dels restauradors considera que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i juliol se situa lleugerament per davant com el millor mes de l'estiu. Tot i això, el sector puntua la temporada amb gairebé un 7 sobre 10. I prop de 3.000 persones han participat aquest estiu en les activitats de benestar a la platja de Tossa de Mar. Les sessions d'aquagym, ioga i tai chi han sumat un total de 2.802 assistències. Un altre dels elements destacats és l'elevada participació femenina, que representa aproximadament el 90% del total. Segons l'Ajuntament, les xifres d'aquest agost superen les de l'any passat i mantenen la tendència a l'alça d'una programació que busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables a l'aire lliure. De l'àmbit general, destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que l'intent d'atac amb drons carregats amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig suposa una nova escalada en territori de la Unió Europea. Alemanya ha atribuït l'incident a Rússia. Von der Leyen ha assegurat que Europa ha entrat en una nova era de la seguretat després de reunir-se aquest dimecres amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per abordar l'incident. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Va, vinga, selfie.
3: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
4: Tornem el dilluns 7 de setembre.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Calella ha obert una consulta ciutadana per definir els usos i les activitats del futur centre cívic del mercat que s'està construint a l'edifici de l'antic mercat municipal. El qüestionari, format per una vintena de preguntes, demana als veïns quina programació voldrien trobar-hi, quines activitats els interessen més o en quins horaris i amb quina freqüència farien ús de l'equipament. La consulta estarà oberta fins al 31 d'octubre. El centre cívic del mercat serà el primer equipament d'aquestes característiques de Calella i disposarà d'espais per acollir tallers, cursos, exposicions, assajos, reunions i activitats culturals, entre altres propostes. I el Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva estrena una nova imatge comuna a tots els seus centres. L'objectiu és facilitar que els infants i les famílies identifiquin els espais i els professionals de pediatria, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La nova identitat visual està inspirada en animals marins i altres elements relacionats amb el mar, acompanyats de la frase "el mar que estimo". Els dissenys s'han incorporat en forma de vinils als espais pediàtrics i també als uniformes dels professionals. La imatge s'aplicarà a tota la xarxa de la corporació, des de Calella fins a Tossa de Mar, amb la voluntat d'unificar la identificació del servei al conjunt de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. De l'àmbit general, destaquem que l'atur ha crescut un 5,8% aquest agost a les comarques gironines, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. En total hi ha 27.720 persones sense feina, 1.531 més que al juliol. Tot i aquest repunt, la xifra continua sent un 1,28% inferior a la de l'agost de l'any passat. En comparació amb fa un any, però, Girona compta amb prop de 12.700 afiliats més a la Seguretat Social, un increment del 3,2%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous predomini del sol i la calor amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. Demà divendres la temperatura seguirà pujant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-45-00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punès.
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax and Busto i La Oreja de Van Gogh. I tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
5: L'hora de les notes.
4: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
5: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
4: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes amplia la seva unitat canina amb la incorporació d'una segona gossa després del balanç positiu del primer any de funcionament del servei. El nou binomi permetrà ampliar la cobertura de la unitat. En el seu primer any, la unitat canina ha aixecat 377 actes relacionades amb la detecció de drogues i ha contribuït a 6 detencions. Des de la policia local destaquen no només les xifres, sinó també que la presència dels gossos permet fer determinades intervencions de manera més ràpida i eficient. La unitat canina també s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per reforçar la policia de proximitat i la prevenció. Des del cos, destaquen per la seva banda que els animals contribueixen a més a generar una imatge més propera i amable de la policia en el contacte amb la ciutadania. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició del 2026 amb un nou rècord de públic, arribant per primera vegada als 7.500 assistents. Són un 7% més que l'any passat i un 57% més que fa 2 anys. El NEC ha programat 18 propostes entre concerts, monòlegs i vespreig, 4 més que l'any anterior. 14 han exhaurit les entrades i l'ocupació mitjana del festival s'ha situat en el 92%. El certamen manté també la seva capacitat per atreure públic de fora de Calella. 6 de cada 10 assistents no són de la ciutat, amb una presència destacada de públic procedent d'altres municipis del Maresme i de l'àrea de Barcelona. Pel que fa a la satisfacció, el públic ha valorat el festival amb una nota mitjana de 8,54 sobre 10, segons les 271 respostes recollides per l'organització. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha confirmat que plantejarà una nova pujada del salari mínim interprofessional de cara al 2027. El Ministeri de Treball considera que l'increment haurà de tenir en compte l'evolució de la inflació per evitar una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que el repunt dels preus preocupa especialment pel seu impacte tant en les persones que cobren el salari mínim com en els treballadors amb sous fixats per conveni. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres sol i calor amb temperatures màximes que poden assolir valors de fins a 36 graus a l'interior, mentre que la costa seran de 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carles Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre al matí des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La restauració de Lloret de Mar tanca l'estiu amb una afluència de clients similar a la de l'any passat, però amb més dificultats per mantenir la rendibilitat. Així ho apunta una enquesta del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, en què més de la meitat dels establiments consultats assegura que la rendibilitat ha empitjorat respecte del 2025. El gremi detecta també un consumidor més prudent amb la despesa. Pel que fa als mesos centrals de la temporada, més de la meitat dels restauradors considera que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i juliol se situa lleugerament per davant com el millor mes de l'estiu. Tot i això, el sector puntua la temporada amb gairebé un 7 sobre 10. I prop de 3.000 persones han participat aquest estiu en les activitats de benestar a la platja de Tossa de Mar. Les sessions aquagym, ioga i tai chi han sumat un total de 2.802 assistències. Un altre dels elements destacats és l'elevada participació femenina, que representa aproximadament el 90% del total. Segons l'Ajuntament, les xifres d'aquest agost superen les de l'any passat i mantenen la tendència a l'alça d'una programació que busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables a l'aire lliure. De l'àmbit general, destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que l'intent d'atac amb drons carregats amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig suposa una nova escalada en territori de la Unió Europea. Alemanya ha atribuït l'incident a Rússia. Von der Leyen ha assegurat que Europa ha entrat en una nova era de la seguretat després de reunir-se aquest dimecres amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per abordar l'incident. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Imagina una nit màgica, una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, Lax en Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
7: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
4: Els dissabtes 5 i 12 de setembre, el comerç de Blanes surt als carrers en la 17a Fira Rebaixa. Troba allò que estàs buscant. Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
5: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Expo Ocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expo Ocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Calella ha obert una consulta ciutadana per definir els usos i les activitats del futur centre cívic del mercat que s'està construint a l'edifici de l'antic mercat municipal. El qüestionari, format per una vintena de preguntes, demana als veïns quina programació voldrien trobar-hi, quines activitats els interessen més o en quins horaris i amb quina freqüència farien ús de l'equipament. La consulta estarà oberta fins al 31 d'octubre. El centre cívic del mercat serà el primer equipament d'aquestes característiques de Calella i disposarà d'espais per acollir tallers, cursos, exposicions, assajos, reunions i activitats culturals, entre altres propostes. I el Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva estrena una nova imatge comuna a tots els seus centres. L'objectiu és facilitar que els infants i les famílies identifiquin els espais i els professionals de pediatria, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La nova identitat visual està inspirada en animals marins i altres elements relacionats amb el mar, acompanyats de la frase "el mar que estimo". Els dissenys s'han incorporat en forma de vinils als espais pediàtrics i també als uniformes dels professionals. La imatge s'aplicarà a tota la xarxa de la corporació, des de Calella fins a Tossa de Mar, amb la voluntat d'unificar la identificació del servei al conjunt de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. De l'àmbit general, destaquem que l'atur ha crescut un 5,8% aquest agost a les comarques gironines, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. En total hi ha 27.720 persones sense feina, 1.531 més que al juliol. Tot i aquest repunt, la xifra continua sent un 1,28% inferior a la de l'agost de l'any passat. En comparació amb fa un any, però, Girona compta amb prop de 12.700 afiliats més a la Seguretat Social, un increment del 3,2%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous predomini del sol i la calor amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. Demà divendres la temperatura seguirà pujant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un vilàs gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre. Ràdio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Els 4 i 5 de setembre, el proper cap de setmana, tenim Tast al Mar, villatge gastronòmic al Port de Blanes a partir de 6:45 de la tarda. També hi ha l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser a la Casa Saladrigues fins al 29 de setembre. També aquest cap de setmana, el dissabte dia 5, Talent Blanenc, el festival que comença al Teatre de Blanes a partir de les 8 del vespre. A Lloret de Mar, del 4 al 6 de setembre, tenen una nova edició, celebren, millor dit, una nova edició del festival Lloret Negre. I a Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica de la cuina del Simitomba fins al 4 d'octubre. A Tordera, 5 i 6 de setembre, aquest cap de setmana, festes del veïnat de Fibracolor. I a Santa Susanna, fins al 19 de setembre, el festival Micròmetre arriba a la seva desena edició amb una festa especial de celebració el dia 5. En total hi haurà 9 espectacles a la masia de Can Mas de Vall. A Palafolls continuen de festa major fins al 13 de setembre. Aquest dijous hi ha el pregó de festa major i castell de focs artificials. I acabem a Vidreres, on també estan de festa major a partir de demà divendres i fins al dia 7 de setembre.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
0: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia local de Blanes amplia la seva unitat canina amb la incorporació d'una segona gossa després del balanç positiu del primer any de funcionament del servei. El nou binomi permetrà ampliar la cobertura de la unitat. En el seu primer any, la unitat canina ha aixecat 377 actes relacionades amb la detecció de drogues i ha contribuït a 6 detencions. Des de la policia local destaquen no només les xifres, sinó també que la presència dels gossos permet fer determinades intervencions de manera més ràpida i eficient. La unitat canina també s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per reforçar la policia de proximitat i la prevenció. Des del cos, destaquen per la seva banda que els animals contribueixen a més a generar una imatge més propera i amable de la policia en el contacte amb la ciutadania. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició del 2026 amb un nou rècord de públic, arribant per primera vegada als 7.500 assistents. Són un 7% més que l'any passat i un 57% més que fa 2 anys. El NEC ha programat 18 propostes entre concerts, monòlegs i vespreig, 4 més que l'any anterior. 14 han exhaurit les entrades i l'ocupació mitjana del festival s'ha situat en el 92%. El certamen manté també la seva capacitat per atreure públic de fora de Calella. 6 de cada 10 assistents no són de la ciutat, amb una presència destacada de públic procedent d'altres municipis del Maresme i de l'àrea de Barcelona. Pel que fa a la satisfacció, el públic ha valorat el festival amb una nota mitjana de 8,54 sobre 10, segons les 271 respostes recollides per l'organització. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha confirmat que plantejarà una nova pujada del salari mínim interprofessional de cara al 2027. El Ministeri de Treball considera que l'increment haurà de tenir en compte l'evolució de la inflació per evitar una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que el repunt dels preus preocupa especialment pel seu impacte tant en les persones que cobren el salari mínim com en els treballadors amb sous fixats per conveni. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres sol i calor amb temperatures màximes que poden assolir valors de fins a 36 graus a l'interior, mentre que a la costa seran de 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 p.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
5: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
5: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gammacàmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
5: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Tornem el dilluns 7 de setembre.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carles Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La restauració de Lloret de Mar tanca l'estiu amb una afluència de clients similar a la de l'any passat, però amb més dificultats per mantenir la rendibilitat. Així ho apunta una enquesta del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret, en què més de la meitat dels establiments consultats assegura que la rendibilitat ha empitjorat respecte del 2025. El Gremi detecta també un consumidor més prudent amb la despesa. Pel que fa als mesos centrals de la temporada, més de la meitat dels restauradors considera que aquest agost ha estat pitjor que el de l'any passat i juliol se situa lleugerament per davant com el millor mes de l'estiu. Tot i això, el sector puntua la temporada amb gairebé un 7 sobre 10. I prop de 3.000 persones han participat aquest estiu en les activitats de benestar a la platja de Tossa de Mar. Les sessions aquagym, ioga i tai chi han sumat un total de 2.802 assistències. Un altre dels elements destacats és l'elevada participació femenina, que representa aproximadament el 90% del total. Segons l'Ajuntament, les xifres d'aquest agost superen les de l'any passat i mantenen la tendència a l'alça d'una programació que busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables a l'aire lliure. De l'àmbit general, destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que l'intent d'atac amb drons carregats amb explosius a l'aeroport alemany de Leipzig suposa una nova escalada en territori de la Unió Europea. Alemanya ha atribuït l'incident a Rússia. Von der Leyen ha assegurat que Europa ha entrat en una nova era de la seguretat després de reunir-se aquest dimecres amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, per abordar l'incident. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dijous amb ambient assolellat i calorós, amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Sim i Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.

0: Roba, calçats, complements, llar, un munt d'articles a preus increïblement baixos. Recorda, el 5 i el 12 de setembre t'esperem a la Fira Rebaixa de Blanes. No t'ho perdis!
1: Del 7 al 12 de setembre, Blanes acull el Campionat del Món de Race Board. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper dijous 10 de setembre, al matí, des de les instal·lacions del Club de Vela Blanes. Dijous 10 de setembre, de 10 a 13 hores, programació especial sobre el Campionat del Món de Race Board a Blanes. A Ràdio Marina i marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Blanes.

0: Ai, hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Torna Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Calella ha obert una consulta ciutadana per definir els usos i les activitats del futur centre cívic del mercat que s'està construint a l'edifici de l'antic mercat municipal. El qüestionari, format per una vintena de preguntes, demana als veïns quina programació voldrien trobar-hi, quines activitats els interessen més o en quins horaris i amb quina freqüència farien ús de l'equipament. La consulta estarà oberta fins al 31 d'octubre. El centre cívic del mercat serà el primer equipament d'aquestes característiques de Calella i disposarà d'espais per acollir tallers, cursos, exposicions, assajos, reunions i activitats culturals, entre altres propostes. I el Servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva estrena una nova imatge comuna a tots els seus centres. L'objectiu és facilitar que els infants i les famílies identifiquin els espais i els professionals de pediatria, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La nova identitat visual està inspirada en animals marins i altres elements relacionats amb el mar, acompanyats de la frase "el mar que estimo". Els dissenys s'han incorporat en forma de vinils als espais pediàtrics i també als uniformes dels professionals. La imatge s'aplicarà tota la xarxa de la corporació, des de Calella fins a Tossa de Mar, amb la voluntat d'unificar la identificació del servei al conjunt de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. De l'àmbit general, destaquem que l'atur ha crescut un 5,8% aquest agost a les comarques gironines, coincidint amb el final de la temporada d'estiu. En total hi ha 27.720 persones sense feina, 1.531 més que al juliol. Tot i aquest repunt, la xifra continua sent un 1,28% inferior a la de l'agost de l'any passat. En comparació amb fa un any, però, Girona compta amb prop de 12.700 afiliats més a la Seguretat Social, un increment del 3,2%. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous predomini del sol i la calor amb temperatures màximes entre 30 i 34 graus. Demà divendres la temperatura seguirà pujant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
4: L'hora de les notes.
3: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
4: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.
3: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
8: Tornem el dilluns 7 de setembre.
9: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem! Expocasió torna a Blanes de l'11 al 13 de setembre. I a Ràdio Marina t'ho explicarem en directe el proper divendres, dia 11, de les 10 del matí a la 1 del migdia. Farem diverses connexions en directe per explicar-vos tota l'oferta de vehicles d'ocasió i l'ambient de la fira. Divendres 11 de setembre al matí, programació especial Expocasió Blanes a Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Cal de Blanes amplia la seva unitat canina amb la incorporació d'una segona gossa després del balanç positiu del primer any de funcionament del servei. El nou binomi permetrà ampliar la cobertura de la unitat. En el seu primer any, la unitat canina ha aixecat 377 actes relacionades amb la detecció de drogues i ha contribuït a 6 detencions. Des de la policia local destaquen no només les xifres, sinó també que la presència dels gossos permet fer determinades intervencions de manera més ràpida i eficient. La unitat canina també s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per reforçar la policia de proximitat i la prevenció. Des del cos, destaquen per la seva banda que els animals contribueixen a més a generar una imatge més propera i amable de la policia en el contacte amb la ciutadania. I el Festival Nits d'Estiu de Calella ha tancat l'edició del 2026 amb un nou rècord de públic, arribant per primera vegada als 7.500 assistents. Són un 7% més que l'any passat i un 57% més que fa 2 anys. El NEC ha programat 18 propostes entre concerts, monòlegs i vespreig, 4 més que l'any anterior. 14 han exhaurit les entrades i l'ocupació mitjana del festival s'ha situat en el 92%. El certamen manté també la seva capacitat per atreure públic de fora de Calella. 6 de cada 10 assistents no són de la ciutat, amb una presència destacada de públic procedent d'altres municipis del Maresme i de l'àrea de Barcelona. Pel que fa a la satisfacció, el públic ha valorat el festival amb una nota mitjana de 8,54 sobre 10, segons les 271 respostes recollides per l'organització. De l'àmbit general, destaquem que el govern espanyol ha confirmat que plantejarà una nova pujada del salari mínim interprofessional de cara al 2027. El Ministeri de Treball considera que l'increment haurà de tenir en compte l'evolució de la inflació per evitar una pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. El secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha assegurat que el repunt dels preus preocupa especialment pel seu impacte tant en les persones que cobren el salari mínim com en els treballadors amb sous fixats per conveni. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres sol i calor amb temperatures màximes que poden assolir valors de fins a 36 graus a l'interior, mentre que la costa seran de 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a www.marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Ràdio Marina.
7: Doctora, doctora. Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Molt bona nit i la benvinguda un dia més al teu espai sonor de capçalera de música en català a Ràdio Marina, el quilòmetre zero d'estiu. Són les 9 i 4 minuts i mentre fora el món continua girant a tota velocitat i els meteoròlegs ens comuniquen notícies de noves pujades de temperatures, aquí dins a l'estudi número 1 en directe des de Ràdio Marina, els pròxims 55 minuts et proposem que t'oblidis de tot, que desconnectis de WhatsApp i de totes les xarxes per utilitzar només un dels teus sentits. L'oïda, això mateix. Si pot ser, és clar que hi ha qui està sopant ara mateix, preparant cosetes per demà o fent un toc en una terrassa. Sigui com sigui, l'abraçada radiofònica d'aquest farà costat fins les 10 de la nit. El meu nom és Marta Fuerapons. I això és el Quilòmetre Zero, el programa on la proximitat és una filosofia musical. I avui arrenquem amb un artista que ha triomfat sense apuntar-se a un show de televisió ni tenir padrins a la indústria. que això de per si sol ja és tot un mèrit. Ella és la Su i ens canta A la vida.
0: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Passen coses.
1: Que fem niuet a casa.
0: I tant que passen coses, sobretot quan t'esperes que arribi el tren a l'hora.
1: Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc per què sóc tan feliç.
0: La Susana Ventura, coneguda com a Su, va començar a guanyar-se el públic mostrant-se tal com era a les xarxes socials, només amb la seva veu i el seu ukelele. El seu estil fresc i orgànic balla subtilment entre el pop i els ritmes tropicals. Aquí teníem una peça titulada Passen coses, que va veure la llum l'any 2020 dins el seu aclamat àlbum, segon àlbum, Ventura, la Su. Que, per cert, està en concert aquest pròxim dissabte a l'actuació central del Posidònia Fest de Mataró. I també té una data de concert el 2 d'octubre a la mítica Sala Ludegas de Barcelona i el 23 d'octubre un directe acústic dins la programació del festival Accents a la Sala Lo Submarino. Vinga, ja tenim preparat el segon tema del quilòmetre zero amb els Blau Mood, que segur que et sona i molt aquest xiulet. Una cançó que ens parla d'un dels àpats més populars per esmorzar, per berenar. Entre àpats.
2: Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar.
0: Pa amb oli i sal, Blau Mood, al quilòmetre zero.

Els barcelonits Blau Mut, amb aquest himne que ens ocupa ara mateix, que es va publicar l'any 2012 dins el seu disc de debut, Turisme de memòria. La tornada dels xiulets característics és tan encomanadissa que s'ha utilitzat intensament en pavellons esportius, per exemple, o campanyes comercials. El 19 de setembre estaran actuant a València, el 8 d'octubre a Andorra i el 17 d'octubre concert de tancament de gira a l'emblemàtica Sala Apolo de Barcelona. Formen part del Sweet Music Festival. I ara t'aconsello, a 3 minuts per arribar a un quart de 10 de la nit, que respiris a fons i que ens traiem el barret davant de la història musical del nostre país, perquè arriba el moment del clàssic dels clàssics, d'aquells temes que tothom se sap de dalt a baix, encara que pretengui fer veure que només escolta jazz clàssic. Els mags de Girona de la música en català, el Sopa de Cabra. Un dia més ens guien pels seus camins.

Aquest autèntic monument de la nostra cultura es va registrar l'any 2001. Dins el disc Plou i fa sol. Just abans d'aquella primera aturada indefinida de la banda del Sopa. Potser ja va ser això, aquests desacords que van tenir en aquell moment, o aquells canvis de camins que els van inspirar la cançó. Bé, camins que els porten a estar en concert. Per exemple, demà, divendres, a la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, el 18 d'octubre, un gran concert també en format gegant, diguéssim, al Tàrraco Arena de Tarragona, dins les festes de Santa Tecla. El 26 de setembre, actuació com a cap de cartell del Sopa de Cabra al Festival Inspira de Ripoll. I el 24 d'octubre, actuació de Cloenda a la temporada de l'Oktoberfest a Solsona. I una altra cançó d'un altre dels grans de la música en català, acompanyats per la veu de Vellut de la Bet, amb aquest No és nou.

Aquesta celebrada versió coral entre la Beth i Gossos va sortir a la llum l'any 2007, formant part del seu disc de maduresa Oxigen. Aquest any els hem tingut amb algun concert i els trobem moltíssim a faltar, eh? Però atenció, que tornaran al 2027 per commemorar els 20 anys del tema Corren, d'un dels seus grans himnes i un gran himne del pop rock català. Gossos també al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ara ens preparem per rebre els Gertrudis, molt ben acompanyats aquí per Bons Twice, fusionant els compassos de la rumba clàssica amb el fraseig del rap de la nova fornada. Un producte d'alta intensitat al quilòmetre zero. Els fills il·lustres de la Garriga Gertrudis sumant forces amb el duet Bons Twice. I aquesta cançó que es titula Avui canviem el món.

Avui canviem el món. Si més no, farem tot el que podrem, eh? Intentarem millorar el vostre bon humor nocturn, que també ja és una cosa prou important. Des del quilòmetre zero.

El grup Bellesà, que es va acomiadar dels escenaris el 2024 i que tant ens agrada tornar-los a escoltar, tornar-los a gaudir. I en aquest avui canviem el bon amb la col·laboració de Bones Twice. Que no va a la badà perquè comença una de les grans cançons dels Amics de les Arts.

Els amics de les arts, els especialistes moderns de la ironia quotidiana, dels diàlegs ordinaris fets melodia i d'aquelles veritats de parella que fan una mica de rascada a l'ànima. És exactament aquella classe de peça que et fa analitzar el passat. Els amics de les arts, amb aquest Les paraules que triem no dir. Concerts confirmats, les properes dates. El 18 de setembre, actuació especial en el cicle de música Sota les estrelles, situat a l'espectacular Parc Astronòmic del Montsec. El 31 d'octubre, concert integrat dins l'esdeveniment Cabró Rock. I l'última data, el 21 de novembre, concert dins el Festival Gastronòmic Musical Calçofest, situat a la zona de El Formàs, a Valls. Continues al Quilòmetre Zero, el programa de música de proximitat en català a Ràdio Marina. I ara farem un salt retrospectiu cap als anys on les guitarres clares i de tornades clàssiques dominaven les ones radiofòniques. Amb els Whiskins i un dels seus grans èxits.

I la veu que escoltarem tot seguit serà en concert dins les festes de la Mercè el 25 de setembre. Et parlo de Maria Jaume. Els teus besos. Així es titula la cançó, després et diré per què d'això de besos. Baby,

Maria Jaume, que podríem dir que els darrers temps ha fet una digievolució. Amb cançons com aquesta, amb nou productor... Els teus besos. Això de besos és B-S-O-S. És com un crit d'auxili. Com et dèiem, en concert el 25 de setembre a Barcelona, dins dels actes de la Festa de la Mercè. I el 27 de novembre, en concert a la Sala Apolo de Barcelona.

I què et sembla si després de la Maria Jaume hi posem una mica de toc reggae? Aquesta estoneta de ràdio del quilòmetre zero quan en passen 3 de 2/4 amb els Coer.

0: Hem deixat que els compassos propis del Carib ens acompanyin en aquests darrers minuts amb els Coers. Barreja d'estils, però sobretot el reggae que surt d'aquest tema titulat Despertem el món. Una altra injecció d'optimisme que ens arriba signada pels lleidatans Coers. Establerts a Lleida l'any 2014 amb el lideratge vocal del carismàtic Kelly Saia. Bé, la banda s'ha convertit en els líders de ritmes jamaicans que mariden a la perfecció amb la lírica també de Ponent. I després dels Coers, ara s'apropen a l'antena de Ràdio Marina una d'aquelles aliances entre estils, generacions que fan créixer el teixit musical. La producció urbana contemporània nascuda a Olesa de Montserrat troba el contrapunt ideal en el recitat poètic de Barcelona. L'Alba i De la Fe i les Flores Azules. Avui ja veuràs que estem molt filosòfics amb els títols de les cançons. Aquest és Que es pari el món.
1: Coneixes més enllà de les paraules, tastar l'amor, sentir-nos vius i descobrir que hi ha bellesa al món sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els ha agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

Ja no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para el món.

0: Sort de tu, Oques Grasses. Ens hem desplaçat a les comarques d'Osona. I quina immensa fortuna tenir la seva imaginació constructiva i la seva capacitat de connectar amb el públic d'espectre tan ampli.
1: Fes-me creure en tot.
0: Tot i que han anunciat el seu comiat. Sort que els hem tingut tots aquests anys. Un comiat que es farà els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Quatre concerts únics de comiat històric amb localitats completament exaurides a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els Oques Grasses, que els trobarem a faltar. Ja els comencem a trobar a faltar, ai. I ara seguim al teu costat, al quilòmetre zero. I què et sembla si posem una mica de Gertrudis, però amb una companyia molt especial, la de la Mari de Chambao? Tan lluny de tu.
2: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
3: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

El compàs alegre procedent de la Garriga amb Gertrudis, però en aquesta ocasió expandint la mirada cap al sud peninsular. Una aliança d'aires mediterranis i solidaris i de fusió que resulta reconfortant. Amb la Mari de Chambao en aquest tan lluny de tu. Una cançó enregistrada l'any 2007 dins el disc Política de Verbena. I ara una melodia que ve carregada de vitalitat i energia constructiva. El compositor que posseeix l'estrany talent de moure l'emoció i el somriure en un mateix minut ens planteja una qüestió ben quotidiana. Joan Dausà i el seu reconegut i popular Truca'm.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

L'exercici de verificació mental que repeteixes fil per randa cada vegada que estàs a punt de tancar la porta de casa darrere teu, oi? Convertit, en aquest cas, en una peça rodona de pop de factura urbana. Mòbil, claus i cartera amb el secret.

tanques la porta i no has fet el checklist del mòbil, claus i cartera, després ja la cosa es complica. Recte final del quilòmetre zero d'avui, d'avui dijous 3 de setembre, i ara hi posarem uns minuts de la sal i el regust dels Ja t'ho diré des de ses illes, amb aquesta brutal peça que es titula L'univers.

L'univers, una de les cançons més emblemàtiques, poètiques i estimades de la mítica banda menorquina, Ja t'ho diré. Publicada l'any 1997, dins el seu disc Un ram de locura. Una lletra que evoca imatges bucòliques i quotidianes molt lligades a la seva Menorca natal, amb frases com seductores. Ja t'ho diré, l'univers.

0: Són gairebé les 10 de la nit i les agulles ja ens marquen l'hora d'acomiadar-nos al quilòmetre zero, de tancar la paradeta pel dia d'avui. Hem compartit quasi 60 minuts rics en memòria, compassos, estimulants i, per sobre de tot, mostres d'excel·lent salut creativa que tenim al nostre costat. Perquè, en definitiva, el talent musical de proximitat posseeix aquesta propietat, no reconeix fronteres de tipus generacional, només bones cròniques exposades amb honestedat. Música de qualitat al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Un agraïment molt sincer a la vostra selecció una nit més. El meu nom és Marta Fuera Pons. Ens trobem demà mateix, a les 9. I avui, per dia 10 al quilòmetre zero, què et sembla si posem una de les veus que s'han fet famoses gràcies a l'eufòria de TV3? Et parlo de l'Escorpio. Amb el tema de Déjà Vu, acomiadem ja la nit. Salutacions, que vagi molt bé, que descansis. Déjà Vu.
1: Ho faig per tu.
0: Escorpio, al quilòmetre zero. Bona nit i bona hora.

Ja saps que ho fem per tu, el quilòmetre zero. On Déjà Vu, amb Escorpió, que ens porta de la maneta fins les 10 de la nit. I només dir-te que a partir d'avui, a partir de les 10 de la nit, torna a Ràdio Marina l'hora de les notes amb el Carles Gilibets. Fem el relleu, doncs, musical des del quilòmetre zero. I donem la benvinguda aquí uns instants al Carles i la seva hora de les notes. Avali, que vagi molt bé. Ara sí, bona nit.

0: Hola, què tal? Aquesta és la nostra manera de donar-te la benvinguda a una nova temporada de L'Hora de les Notes.
1: L'Hora de les Notes.

0: Doncs sí, ja han passat 2 mesos, tot un estiu, i recuperem amb tota l'energia del món la nostra cita setmanal que recorre una selecció dels meus temes preferits. Em dic Carles Gilibets i et saludo si estàs a Formentera, al Garraf Penedès, a la Selva i el Maresme, i a la Costa Brava i per descomptat a l'Empordà. En emissió conjunta per Formentera Ràdio, Ràdio Sitges, Ràdio Marina, Nova Ràdio Lloret, Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Desitjant que hagis tingut un bon estiu i ja centrats en el que arriba i sense mirar gaire enrere. Sabem el que necessites, doncs així que aquí i ara comença l'hora de les notes amb The Jukebox Music Club i el seu Sunset Midnight Party. Benvinguts!
1: L'hora de les notes.
0: En aquesta primera edició de la nova temporada, i ja van 5, volem, com sempre, oferir-te una variada i àmplia selecció de temes que vull compartir amb tu. Per diferents motius, evidentment, però sempre amb un segell de garantia marca de l'hora de les notes, descobrint allò que no escoltaràs habitualment. Aquí et presento el Cherry, aquest deep house que al llarg dels últims mesos ha estat molt present a totes les sessions de les Pitiguses. No te duermes, Cherry, un altre des

Aquí el productor excèntric amb un remix del tema original Down Bad amb la veu de Sailor, cançó que trobaràs al seu disc From Florida's Finest. Recorda que estàs a l'hora de les notes. And

0: a record of the delightful piece they're going to play this evening.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibert. Ladies and gentlemen, ladies and
2: gentlemen. Oh, you're divine. Anem desgranant tot el que t'hem portat en aquesta reentrada del 2026, temporada 2027, com aquest brillant Borderline.

Igor Meto i Anita Soul són dos reconeguts artistes que arriben des d'Eslovènia. Mira, hem volgut buscar en altres països i estils, amb idiomes diferents dels habituals, però que sonen realment molt bé i adequats. A veure què et sembla aquest Die My Groove, gotes de funk a l'hora de les notes.

0: Mam so mal dobrý
1: L'hora de les notes.
2: Més de l'elecció Premium d'aquesta setmana. Mira que ens agrada aquest ritme i espero que tu també. Ensenyem el camí correcte amb la melodia de Neil Francés des del seu Chuka Wild. Si visc equivocat, ensenya'm el camí correcte.

Ja té uns quants anys, però em sembla que sona perfectament i més que adequat per escoltar-la i rescatar-la en aquest moment des de l'hora de les notes. Four Sort of People, amb el seu èxit Sit Next to Me, estil que respira aquest indie pop contagiós i relaxat.

Seguim la nostra tornada de les vacances amb clàssics renovats. Oi que recordes aquesta T-Drops de Womack & Womack? Adequat i actualitzat per aquest moment de l'any. Com aquest de Kelani i l'After Hour, segurament et soni aquesta melodia que han volgut donar-li una segona vida.

A mi em recorda alguna d'aquelles produccions de Nile Rodgers que havia fet per Madonna, però de seguida agafa el seu propi camí i varia completament la vista i el paisatge. This must be the place. Segur que recordes l'original de Talking Heads.

0: l'hora de les notes.
1: Moment per fer un merescut espai als grans mites que ens van marcar unes quantes generacions. En format mashup, In Excess, Whitney Houston i George Michael. Increïble!

0: l'hora de les notes.
1: Guanyadora del Premi Grammy a la millor artista nova, aclamada cantant, compositora i ballarina. Des del seu estil més conegut, el rhythm and blues, arriba a l'hora de les notes Victoria Monet, des de Georgia, amb una de les seves últimes creacions, aquest Reach Out.

No perdem l'efecte que més ens agrada del ritme dels nostres ídols. Més de Mary J. Blige i George Michael. Entrem ja en els últims minuts del primer dels nostres fascicles anuals, aquest capítol 1 de la 5a temporada. Un plaer, com sempre, i gràcies per retrobar-te amb les meves cançons preferides. Recorda que en 7 dies ens tornem a trobar aquí mateix i en aquesta mateixa hora. T'espero, soc Carles Gilibets. Espero que siguis molt feliç.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.